llamo Manuel, llamo de Girona. Para la pel·lícula d'aquesta setmana, jo queria portar la Valquíria, de la carregata de les Valquíries, de Richard Wagner.